0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Els 40. Connecta amb els èxits.

0: aquesta, la graciosa cançó d'estiu 100%, eh? Després del gran musical amb el Toni Aguilar, amb el... aquest nou programa de la ràdio, ho engeguem.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Ja ho sabeu, el gran musical celebrant el 60 aniversari de la ràdio més escoltada al país, als 40. Ara, aquí us saludem per disfrutar el diumenge junts. Des d'ara fins a una, com sempre, compartint èxits, com per exemple aquest de Tame Impala i la veu de la Jenny. Escolteu, gràcies per despertar-vos amb nosaltres avui. Aquesta tarda passat també tenim festassa a Cornellà, als 40 Pop Cornellà, entre d'altres, amb Álvaro de Luna, també la Chiara Oliver, o molta, molta gent com el Miqui Núñez o el Max Navarro. Així que avui

Ho ha tornat a fer Lola Índigo. No es cansa mai de trobar l'èxit i aquesta una més, aquesta vegada acompanyada per el Lucho RK. La connexió entre Granada i l'Argentina funciona molt bé en aquest batxatón increïble que es converteix des de ja en una de les nostres

Així és com esmorzem al vostre costat avui diumenge. Què tal, com estàs? Bon dia, família. A tots els que teniu ara mateix engegada la ràdio, acabeu d'escoltar Romeo Santos i a Prince Royce en un cap de setmana molt mogut, per exemple, a la capital catalana amb el Primavera Sound, o també nosaltres, amb els 40 Urban Party ahir i avui els 40 Pop Cornellà. Els 40! En un moment arribarem a les 11 en punt del matí. Jo sóc Adrià Soler. Gràcies per escoltar-me. Ara aquí, aquesta mítica.

El Somber, amb 20 i pocs anyets, aquest artista produint una de les cançons que va donar la volta al planeta. A nivell internacional, aquest Back to Friends li va obrir moltes, moltes portes. De fet, el va portar fins i tot a gira a principis d'aquest 2026 a Catalunya. Escolteu, què tal? Com estàs? Bon diumenge, família. Som els 40. Així és com inaugurem la nova hora i, a més, amb novetats interessants. Els 40 són sexy. Presentem a Lola Tudurri. Mireu com sona això.

0: M'encanta. Maria Jaume, amb el seu Sant Domingo Forever, un dels discassos d'aquest 2026 a casa nostra. La Maria Jaume, que a més és protagonista perquè és una de les cançons, una de les artistes, de fet, que estarà en concert als 40 Pop Cotilde Fest, juntament amb Mama Duixa. Les invitades estan disponibles, eh?
1: Als 40!
0: Els 40 Pop Cotilde Fest el 18 de juny. Invites als 40.cat.

0: Leo Mauro.
1: Hey, it's David Guetta.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hi there, it's Jones and I.
4: Si sona els 40, és un èxit. Tots els èxits.

Sean, La La Love You, que han presentat nou single, això que es diu La Meitat de la Meitat, i és des d'aquesta setmana una de les novetats interessants del pop de casa amb els La La Love You, que s'han marcat molt bones cançons, que algunes d'elles en sabem de memòria, que punxem també als tours dels 40. En un moment, Shakira, també Dani Martín o Samurai per aquí.

amb l'Aitana i aquest superestrella, arribem de seguida al migdia dels 40 en el teu diumenge. Espero que estigueu bé, disfrutant del cap de setmana, acompanyant-vos amb la ràdio musical més escoltada del país. L'Aitana, que passa, ja sabeu que està amb el Plex a tope, i el Plex amb ella també està a tope. L'altre dia publicava algun vídeo per les xarxes i per al YouTube explicant una mica el seu

0: 40 en 1 Coca-Cola, està liderat per el Quevedo i l'Elvis Crespo, aquests dos que van arribar directes com un huracà al número 1, amb aquesta, la graciosa, una de les que trobes a l'últim disc del canari Quevedo. Què tal, com estàs? Així és com comença el migdia, amb una cançó 100% estiu. De seguida per aquí Chanel, Taylor Swift, però ara...
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Us punxem a Madonna i Sabrina Carpenter. Madonna.

Volta al planeta amb aquesta Don't Let Me Down. Érem de Chainsmokers. Jo me'n recordo d'entrevistar-los fins i tot a un hotel, eh? El temps passa volant. Ara aquí a la ràdio es punxem un artista que aquesta tarda estarà als 40 Pop Cornellà. És el Miqui Núñez. Serà protagonista també de l'escenari juntament amb el Max Navarro o Álvaro de Luna. Als 40, l'alegria sempre amb ell, amb el Miqui Núñez. És un plaer punxar-lo aquí a la ràdio. Aquesta tarda, als 40 Pop Cornellà, entre d'altres amb ell, amb el Miqui, que passa

0: I amb aquesta batxata avui arribem a la una, a l'hora de l'aperitiu, per continuar amb els èxits aquí a la ràdio i posarem més música, més banda sonora per al teu diumenge. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. Recordeu que avui, aquesta tarda, els 40 Pop Cornellà, amb el Toni Aguilar, des de Cornellà de Llobregat.
1: Els 40, 40, tots els èxits.
0: Jo sóc Adrià Soler, família, disfruteu del diumenge. Adeu!

I recordeu, aquesta tarda, els 40 Pop Cornellà amb Toni Aguilar, però també hi ha artistes com Álvaro de Luna, Ruslana, Nayara, Kiara Oliver, el Miqui Núñez i el Max Navarro, també Banda Neón,

0: us esperem, eh? Veniu, que us ho passarem molt bé amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
1: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con... Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
2: Eso. Vuelve la noche más importante de la música en nuestro país. Vuelven los 40 Music Awards Santander 2026, celebrando el 60 aniversario de la emisora número 1 del país. 20 de noviembre, Barcelona, Palau Sant Jordi. No te pierdas el acontecimiento musical del año. En 2025 las entradas se agotaron en tan solo 2 horas. Accede a la preventa exclusiva para clientes de Banco Santander el próximo 16 de junio en santanderesmusic.com. Hazte cliente hoy y empieza el viaje antes que nadie. Los 40 Music Awards Santander 2026. La música nos hace viajar.
3: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
4: Més ràpida, més fàcil d'utilitzar. La teva música. Els teus programes favorits. Les nostres ràdios online. Els 40 al món.
5: Els 40 al món.
4: El teu mòbil o tablet, gaudeix-nos on tu vulguis.
5: Els 40.
4: Si vols estar a l'última, descarrega ja la nova aplicació dels 40. Connecta't. Els 40. Tots els èxits. Barcelona, 93.9. Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions omplint el formulari als 40.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: La pressió està bé, el agua no se calienta. ¿Y ese icono?
7: No te preocupes tú. De tu instalación de gas nos ocupamos nosotros. Solicita tu revisión con Repsol en el 903-21900 o en pidetubombona.repsol.es y disfruta de instaladores autorizados, servicio 24/7 y 5 años de seguro gratuito. Repsol, con toda la energía.
8: Cano en concierto. El referente de la música urbana presenta Anahís Tour 2027, la gira más grande de su carrera. 16 de abril, Palau Sant Jordi, Barcelona. Entradas a la venta en Cano Music. com, mi taquilla i puntos habituales.
9: Aquest estiu sentiràs la música com mai. La gira d'estiu. El divendres 26 de juny al Passeig Marítim de Badalona amb les actuacions de... Nil Moliner, Ezio Oliva, Hueco, Andy... Calen, La Llave, Marcos, Louis Ye, Sonia Gómez... Borja, Oliver, Edu Esteve. El millor de la nostra música més a prop que mai, totalment gratis. Dial, la gira d'estiu. Amb el suport de l'Ajuntament de Badalona.

Universal, End of Beginning, protagonista ara mateix dins la nostra fórmula musical perfecta per iniciar nova hora junts des d'ara fins a les 3. Jo mateix, Adrià Ortega, amb el End of Beginning i també alguna de les cançons de David Guetta, Rels B, Sia, Aitana o My Towers i companyia, perquè a més tinc una de les noves.

0: Aquesta és la nova cançó dels Catarres, perquè ens agraden molt les internacionals, les novetats de casa també. Les tenim presents aquí a l'entrada dels 40, en aquest cas amb el Diumenge sense drama. Apunta bé això, que és la més nova dels Catarres, on tenim ara mateix camí de dos quarts a ritme de Nil Moliner, també Bruno Mars, o aquesta d'Aitana que es diu Superestrella. Ai, si estiguessis amb una superestrella, què passaria? No sé, jo no sé, la veritat és que no ho sabré mai, em sembla.
1: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
2: Hola, soy Aitana.
3: Els 40.

0: Me acuerdo de ti es la nueva cançó per a Farida, Daniel Moliner. Doncs mira, aquí la tens. Me acuerdo de ti. Estarà ara, número 25 de la setmana. Aquí la teniu, gràcies a la Judit, la Clàudia i la Sara, que m'escriviu des de la ciutat de Tarragona. Gràcies. Ara arriba Dràcula, mira.
1: Només èxits pop.

quin bon rotllo que aportes sempre. La Love You, eh que sí? M'encanta. És el fin del mundo. Sonen aquí des dels 40, des de la ràdio musical que t'aposta per les cançons que et fan moure, que ens agraden i que ens demanes a través de les xarxes socials també, des d'arroba els 40, des d'arroba Adrià Ortega. Ens acostem a les dues i ho fem amb una de les últimes dels Bombay. La tenim a la llista, puja 4 amunt aquesta setmana des de la 31ena fins a la 27. Això que es diu Quédate conmigo hasta el amanecer. Bombay, que ens la presenten habitualment sobre de l'escenari els 40 Primavera Poble.

Aquest és el nostre número 1 de la setmana, la cançó del nostre estimadíssim Quevedo, juntament amb Elvis Crespo, al La Graciosa. És la més important d'aquesta setmana gràcies a les teves votacions a través del 40 al 1. Així que gràcies per ser-hi, per connectar un dia més a través de la Camells, i millor us acompanya habitualment des dels 40, on siguis de Catalunya, si estàs

0: qüestió és donar-te una mica més d'energia. Aquí, als 40, ho estem aconseguint. Jo crec que sí, no? Una mica arriba en aquesta cançó que es diu Energia. És Doctor Prat sonant aquí, a través dels 40, constant-se a camí de les 3 de la tarda, amb Fetangana, amb La La Love You, i també passarà per aquí, atenció, també, Romeo Santos i Prince Royce. Abans hi posem el Golden de Hendrix, 26 de la llista.
1: Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40.

Tiny, així es diu aquesta cançó que sona d'escàndol, d'Olivia Dean, número 30, actual de la llista de referència, la llista dels 40, on, atenció, tinc una de les novetats preparada i a punt de Lala Love You. És el més nou que es diu La mitad de la mitad, és un dels nostres hits, que és molt possible que entri a la llista. Vota-la amb l'etiqueta Mi Voto 40, Lala Love You a X, ok? Perquè així pots entrar, doncs, dins les 40 millors. Podria entrar o no. De moment aquí tens una de les nostres novetats, això és completament nou. Què et sembla? Escolta.

0: començarà aquesta cançó aquí als 40, una de les nostres preferides en format Imagine Dragons. Oh. Número 3. Aquest és el número en el qual va arribar a la nostra llista en el passat, del 40 al 1. Es diu Radioactive i és un dels hits que proposem ara mateix al costat del punt de les 3. En res, i ara Oliver, no marxis.
1: Si és un èxit, 40. Sona als 40.

0: Barcelona, 93.9. Els 40 Pop Cornellà. Un any més, Toni Aguilar presenta una de les cites imprescindibles de les festes del Corpus de Cornellà. Diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, a la plaça de Catalunya, amb les actuacions de... Mayo, Daniela Blasco, Lucía de la Puerta, Max Navarro, Kiara, Enol, Banda Neón, Nayara, Miki Núñez, Ruslana i Álvaro de Luna. Accés lliure i gratuït. Diumenge 7 de juny torna als 40 Pop Cornellà. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
1: El auténtico sabor Thai Street Food ya está aquí. Pad Thai Wok viene a subir la temperatura y a ponerle picante a tu vida. Disfruta de los platos más icónicos de Tailandia sin salir de casa. Te estamos esperando en el Centro Comercial Mataró Park. Pad Thai Wok. Sabores que no pierdes.

0: el millor de la nostra música més a prop que mai, totalment gratis. Dial, la gira d'estiu. Amb el suport de l'Ajuntament de Badalona.
1: Els 40.cat. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Que sé

als 40. Als 40, tots els èxits. Els teus artistes preferits sonen als 40.

0: Barcelona, 93.9.
1: Corpus és temps de celebració.
2: Del 4 al 7 de juny a Cornellà de Llobregat.
1: Corn de foc.
2: Trobada de gegants.
1: Activitats inclusives.
2: Espectacle de llums i làsers.
1: I un munt de concerts. Detallets, Barón Rojo, els 40 Urban Party XXL, l'espectacle dels 40 Pop Cornellà i molt més.
2: Tot gratuït.
1: Més informació a les xarxes de l'Ajuntament de Cornellà.
3: ¡Ey! The Champions Burger, el evento más viral de hamburguesas Smash, llega a Cornellà de Llobregat con su nueva edición. Ven, prueba, vota en RCD Stadium del 4 al 14 de junio. Entrada libre. Más info en thechampionsburger.es. Disfruta de las mejores Burger Smash.
4: Aquest estiu sentiràs la música com mai. La Gira d'Estiu. El divendres 26 de juny al Passeig Marítim de Badalona amb les actuacions de... Nil Moliner, Ezio Oliva, Hueco, Andy, Calen, La Llave, Marcos, Louis Yeh, Sonia Gómez, Borja, Oliver, Edu Esteve. El millor de la nostra música més a prop que mai, totalment gratis. Dial, la Gira d'Estiu, amb el suport de l'Ajuntament de Badalona.
0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
5: Punt 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
5: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

0: no sé si aquesta cançó ha crescut encara més gràcies a la sèrie Stranger Things, o la sèrie Stranger Things ha tingut més repercussió encara més de la que té ja habitualment gràcies a aquest End of Beginning d'un dels seus protagonistes, el Joe Kerry, amb el seu projecte artístic com és Joe, en què també comencem nova hora en aquesta tarda, en aquest diumenge, dia especial, perquè avui tenim els 40 Pop Cornellà de Llobregat, d'aquí una estoneta també a la plaça Catalunya de Cornellà, amb entrada lliure i gratuïta i una pila d'artistes que hi vindran a portar-nos la seva música i molt bon rotllo, per tant, no t'ho perdis. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6, ara Ritme de la Madonna amb la Sabrina Carpenter.
1: El so més nou. Els 40.

0: Una cançó i un videoclip que quan van sortir van ser una mica polèmics, per què no dir-ho? Robin Tickle, que venia del món humorístic i també es va animar a fer cançons com, per exemple, aquest Brother Lines, i que va ser un èxit absolut, sonant aquí a la ràdio musical líder. I ara ens anem cap a terres lleidatanes, allà on a l'estiu fa una calda tremenda, on a l'hivern hi ha un fred terrible i on gairebé sempre hi ha una mica de boira. Però des d'allà també hi va aparèixer el Sexeni, amb això que es diu Els ulls que et mirin.
1: Els 40. Uri Mora.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

Tu com et veus en uns anys? Jo tinc claríssim aquí, amb vosaltres, als 40, posant-vos èxits com, per exemple, aquesta del De Paul, que trobes en el seu disc de debut, un debut que estic com a tu que hi haurà moltíssims més àlbums, perquè és molt jove i té un futur esplèndid i fa unes cançons aquestes que s'enganxen des de la primera, com, per exemple, aquesta que ja trobes a la posició 19 de la llista dels 40, la que també estaria molt bé que publiqués nou àlbum, perquè tenim... Portem, de fet, molts anys esperant-la. És la Rihanna. Recordem els seus Diamonds. Els 40. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40. Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: El Dani tenia aquesta cançó i li va dir: Valeria, i si lo hacemos? I aquí es va apuntar la Valeria Castro amb el seu i si lo hacemos. De fet, el Dani també, que estem molt contents que està ja recuperat d'una lesió a l'espatlla i ja tornant a la seva gira habitual i portant la seva música a tot arreu, que sempre ho peta amb cançons com aquesta. Va, que en res per aquí als 40 passa el Blan Mateo amb l'Anna Mena, també el Manuel Turizo o una mítica de l'Oreja de Van Gogh. Fins ara.
1: Pyme es mucho más que un evento, es todo lo que pasa después. Disfruta de conversaciones únicas con artistas y referentes como Tokisha, Manuel Alejandro, Leire Martínez o Mon Laferte, ya disponibles en YouTube y Spotify. Y si te quedas con ganas de más, te esperamos del 27 al 30 de octubre en Pyme Bilbao.
2: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate, inhala, exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con... Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
3: Eso.
4: Barcelona, 93.9.
5: Ocasión Plus.
6: Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. Solo esta semana. Estamos cerca de ti con más de 20 centros en Barcelona. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
4: Els 40 Pop Cornellà. Un any més, Toni Aguilar presenta una de les cites imprescindibles de les festes del Corpus de Cornellà. Diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, a la plaça de Catalunya, amb les actuacions de... Mayo, Daniela Blasco, Lucía de la Puerta, Max Navarro, Kiara, Enol, Banda Neón, Nayara, Miki Núñez, Ruslana i Álvaro de Luna. Accés lliure i gratuït. Diumenge 7 de juny torna als 40 Pop Cornellà, amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències.

사루. Ens acostem al punt de les 4 de la tarda amb el Manuel Turizo i el seu Por un pendejo no se llora. I no, no es plora ni per un pendejo, ni per una pendeja, ni per una persona que no valgui la pena. Es plora, si deu vol...

0: d'emoció quan escoltes aquella cançó que t'anima, que et porta cap amunt o que recorda aquell moment especial que la vas escoltar per primera vegada. Aquesta que ve a continuació segurament ho vas fer fa una pila d'anys, perquè la van publicar fa més de 20, L'Oreja de Van Gogh.
1: Els 40... Uri Mora.
0: I és que aquests 40 més que de pendejos o pendejas som de reis i de reines i de reines del pop. Com, per exemple, aquesta cançó d'una formació que està tornant als orígens amb la seva vocalista dels principis, la Maya Montero, amb L'Oreja de

0: cap a la graciosa, cap a les Canàries, amb la cançó que repeteix una setmana més a la primera posició de la llista dels 40, des del Baifo al Quevedo, amb l'Elvis Crespo. Ens encanta.
1: Tots els èxits, els 40.
0: I és que ja ho diuen, eh? A la graciosa la vida és més saborosa, i també aquí als 40 la vida intentem donar-li aquest punt de divertiment, d'alegria, de si estàs passant un diumenge una mica més complicat, d'intentar animar-te amb cançons com, per exemple, aquest Dràcula, que ja trobes a la posició número 4 de la llista dels 40. Amb això comencem nova hora aquí als 40, la ràdio musical líder, que també es parla per aquí, Latini, Summer o el Shawn Mendes. I tu, qui creus que no pot faltar? Digue'ns al nostre Instagram.

0: I d'aquí una setmana comença el Mundial i potser hi ha gent que té el cor dividit, com per exemple el Shawn Mendes, meitat canadenc, meitat portuguès, i potser té aquest cor dividit entre Canadà i Portugal, que són dues seleccions que juguen al Mundial. En tot cas, a veure què passa. Mentrestant, aquí seguim en aquest diumenge sense drama, un diumenge que aquesta tarda, això sí, tenim els 40 Pop Cornellà del Llobregat, amb una pila d'artistes, i amb bon rotllo, i amb molta música. I ara, per aquí arriben els Catarres.
1: Els 40... Uri Mora.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: que vindran.
1: El do it yourself està bé.
2: Rutines de skincare també.
3: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
1: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.
4: Es la vida desde hace mucho tiempo y...
5: Con su amiga en una calle de Madrid.
4: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: aquesta cançó que des d'ahir és candidata a entrar a la llista dels 40 que ens porten, una que ha tornat després d'un temps on ella ha dit que necessitava descansar, recuperar forces i fer teràpia, que també ho ha dit ella de forma pública, la Lola Índigo i, a més, ben acompanyada de Lucho Recà. Això es diu El Bachatón de la L, sonant aquí als 40, que sap el deixat el que ve si entra a la llista de les 40 cançons més importants d'aquesta emissora. I ara et dic que et quedis. Per què? Doncs perquè arribaran els Estopa. Els germans de Cornellà, que fa una pila d'anys publicaven el seu disc Estopa 2.0 amb cançons com aquesta, on seguien mantenint la seva essència, però canviant una miqueta la seva rumba catalana que tant els caracteritza.
1: Nos toca vivir tiempos en los que ya nacemos muy viejos. Nos queda el cruel consuelo de no mirarnos nunca al espejo.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: I si et preguntes Where is my husband, potser estàs ja agafant filera, agafant lloc, perquè aquesta tarda tenim els 40 Pop Cornellà del Llobregat a la plaça de Catalunya, amb accés lliure i gratuït. Ves ja cap allà, que a 6:45 comencem, així que no t'ho perdis, i de camí, òbviament, escolta els 40. Els 40.
1: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
2: Ritmo. Ponemos ritmo al sábado. Los 40 éxitos más importantes del país en Del 40 al 1. Con Tony Aguilar.
3: La entrada más fuerte de la semana ha ido directamente al número uno para Quevedo y Elvis Crespo con La Graciosa. ¿Y cuál será la entrada más fuerte de la semana que viene? ¿Cuál será nuestro número uno? No te pierdas Del 40 al 1 Coca-Cola el sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias.
2: Del 40 al 1 Coca-Cola con Tony Aguilar.
4: Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions omplint el formulari als 40.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Barcelona, 93.9.
5: Corpus és temps de celebració.
6: Del 4 al 7 de juny, a Cornellà de Llobregat.
5: Corn de foc.
6: Trobada de gegants.
5: Activitats inclusives.
6: Espectacle de llums i làsers.
5: I un munt de concerts. Detallets, Barón Rojo, els 40 Urban Party XXL, l'espectacle dels 40 Pop Cornellà i molt més.
6: Tot gratuït.
5: Més informació a les xarxes de l'Ajuntament de Cornellà.
7: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
8: Aquest estiu sentiràs la música com mai. La Gira d'Estiu. El divendres 26 de juny al Passeig Marítim de Badalona amb les actuacions de... Nil Moliner, Ezio Oliva, Hueco, Andy, Calen, La Llave, Marcos, Louis Yeh, Sonia Gómez, Borja, Oliver, Edu Esteve. El millor de la nostra música més a prop que mai, totalment gratis. Dial, la Gira d'Estiu. Amb el suport de l'Ajuntament de Badalona.
9: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Barcelona, 93.9.
10: Estic de festuc i m'ha agafat en segureta.

0: sents com si et clavessin un dardo dins del teu cor. I a més, si tu canten d'aquesta manera dos genis de la bachata, com és el Romeo Santos i Prince Royce, encara et desmuntes una miqueta més si estàs passant aquell dia, aquell moment, amb una mica de malestar amorós. Amb això ens acostem al punt de les 5 de la tarda, i és que a vegades pots estar bé d'amor, malament, o ni fred ni calor, com diu ara la Katy Perry.
1: Els 40... Uri Mora.
0: I en res per aquí, el Joe, Lola Tuduri o...

0: 16 de abril, Palau Sant Jordi, Barcelona. Entradas a la venta en canomusic.com, Mi Taquilla y puntos habituales.
1: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.

0: especial perquè d'aquí una hora i mitja, a dos quarts de set, tenim els 40 Pop Cornellà amb entrada lliure i gratuïta des de la plaça Catalunya de Cornellà. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo aquí fins a les 6 i ara arriba una persona que li ha canviat la vida des de cantar a cuna a convertir-se en una estrella del pop. Li ha passat a la Lola Tuduri, que des d'ahir és candidat a entrar a la llista dels 40 i que ens porta el seu pistoletazo de salida, com la seva carrera.
1: Descobreix la música.

El Summer, que tenim moltes ganes que arribi amb el Calvin Harris, i de fet, una setmana abans que arribi tenim el 18 de juny els 40 Clotilde Fest des del Palau Robert de Barcelona, amb entrades disponibles a través dels 40.cat, i tindrem amb nosaltres un doble concert. Tindrem la Maria Jaume i tindrem també el Mama Douxa, que vindrà amb tots vosaltres. Per tant, podem dir que vindrà amb la millor gent del planeta. Aquí la tens.

0: Ho van patar fa molts anys amb el seu El fin del mundo i des de llavors no han parat de fer concerts, de fer cançons i de portar-nos, per exemple, aquesta que des d'ahir és candidat a entrar a la llista dels 40. Els La La Love You, això es diu La mitad de la mitad. Per tant, el proper dissabte serem pendents què passa amb aquesta cançó i si es cola entre les 40 més importants de la llista. Mentrestant, aquí una cançó que és Perfect.
1: Els 40, 40, tots els sexys.
0: Que és la porta d'aquest tros d'artista, Ed Sheeran.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: El Nick i Jam, que està loco por verte, i nosaltres, que també estem locos per veure-us. Quan? Doncs mira, aquesta tarda, als 40 Pop Cornellà, a 6:45, a la plaça Catalunya, presentat pel Toni Aguilar, també amb el Víctor de la Torre, i amb una pila d'artistes com l'Álvaro de Luna, com la Nayara, com la Ruslana, com la Kiara, i molts més. Tens el cartell sencer al nostre Instagram, que és @els40. Així que, vés cap allà.
1: Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
2: Y puedes ser todo eso siendo profesional.
1: Y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo con hasta 11.800 euros de descuento y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
3: Hace 50 años que el país empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
4: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
5: Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions omplint el formulari als40.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Barcelona, 93.9.
6: Corpus és temps de celebració.
7: Del 4 al 7 de juny a Cornellà de Llobregat.
6: Corn de foc.
7: Trobada de gegants.
6: Activitats inclusives.
7: Espectacle de llums i làsers.
6: I un munt de concerts. Detalles. Barón Rojo. Els 40 Urban Party XXL. L'espectacle dels 40 Pop Cornellà i molt més.
7: Tot gratuït.
6: Més informació a les xarxes de l'Ajuntament de Cornellà.
8: ¡Ey! The Champions Burger, el evento más viral de hamburguesas Smash, llega a Cornellà de Llobregat con su nueva edición. Ven, prueba, vota en RCD Stadium del 4 al 14 de junio. Entrada libre. Más info en thechampionsburger.es. Disfruta de las mejores Burger Smash.
9: Si desconnectes tu perd, ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts.
10: Els millors concursos.
9: Els millors plans. Els 40

0: Els teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40, 40. Si sona als 40, és un èxit. Als 40. És

0: Por un pendejo no se llora, és el Manuel Turizo des de la posició 11 de la llista amb una cançó que, això sí, ja ha sigut número 1 alguna setmana de la llista dels 40. Jo amb això m'acomiado, ha sigut un plaer acompanyar-te en aquest diumenge. Ara us deixo amb el Sergi Sánchez amb Can 40, amb l'autoritat musical catalana, i també a partir dels 2:15 tenim els 40 Pop Cornellà, amb entrada lliure i gratuïta, i una pila d'artistes. Us deixo perquè el temps passa.
1: Els 40. Uri Mora.
0: El temps passa, però la música no s'atura aquí a la Ràdio Música Líder. Ens tornem a escoltar demà, si vols, a partir de les 4 de la tarda, qualsevol cosa, @els40 o @Uri-Mora. Adéu! This is International.

0: Soy Libel.
1: Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
2: Y puedes ser todo eso siendo profesional.
1: Y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo con hasta 11.800 euros de descuento y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
3: Barcelona, 93.9.
4: Cornellà de Llobregat celebra la Festa Major del Corpus amb un munt d'activitats i molts concerts durant aquests dies. I també, per exemple, amb els 40 Pop Cornellà presentat pel Toni Guinart just aquesta tarda amb una pila d'artistes que trobes al nostre Instagram, que és @els40. Fins avui, Festa Major del Corpus de Cornellà de Llobregat. Més informació a xarxes de Cornellà i també al nostre Instagram i a les nostres xarxes socials. No t'ho perdis!
3: Assabenta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català.

0: Avui és un dia guapíssim i per això comença Can 40 amb la cançó més guapíssima, la dels Banda Neon, que en una estona estaran amb nosaltres als 40 Pop Cornellà, a la plaça de Catalunya de Cornellà de Llobregat. I no només vindran els de l'Empordà amb els seus èxits, no? També tindrem l'Álvaro de Luna, l'Anna Yara, la Ruslana, la Kiara Oliver, Enol, Daniela Blasco, Lucía de la Puerta, Mayo... Sí, també el Miqui Núñez, que l'escoltarem en res, i també un altre que és... Ai, absolutament inigualable. El nostre estimadíssim Max Navarro, que ja sona per aquí amb un dels seus temes més destacats d'aquest 2026. El que es diu precisament Inigualable. Així comencem Can 40.
1: Can 40.
2: Can 40.
1: Amb Sergi Sánchez.

0: La tarda de diumenge no està mal, com diu el Guillem Bautista, i és que abans escoltaves la nova dels Amics de les Arts, que han tornat, i ara, atenció, i parlant de novetats, aquesta és una de les grans col·labos del 2026. Sabem que el Guillem, el Jaume i els seus buhos són de generar un hype enorme amb cada llançament dels potents que tenen, però és que aquest jo crec que no l'havien vist venir. La seva nova cançó, en l'any que celebren els 20 anys de carrera, és amb l'exvocalista de La Oreja de Van Gogh, amb la Leire Martínez, i així és com sona per primera vegada a Can 40 i als 40 el més nou d'ells, dels Buhos, i la Leire és No hi ha pla B.
1: Can 40 amb

0: La que et preguntava això de on aniràs era la Tura, perquè aquesta setmana, a més, hem tancat el capítol més eufòric als 40 amb el fan event que vam fer a l'Hotel Mi de Barcelona amb 7 dels participants d'aquesta darrera edició d'Eufòria i un centenar d'oients que van poder escoltar de primera mà moltes anècdotes i històries, moltes d'elles divertides i viscudes en primera persona durant els últims mesos del talent de 3CAT. Aquí, escolta res, un petit resum del que va donar de si, pràcticament una hora de conversa que ben aviat podràs recuperar sencera al nostre web, els40.cat. 6 mesos d'Eufòria, han passat molt ràpid. No sé com els heu viscut, aquests 6 mesos, perquè a mi m'ha passat així.
1: Ha sigut superintens i crec que ens ha passat a tots molt ràpid, però alhora molt lent, perquè estàvem a full, no, amb el projecte. Aleshores ha sigut una experiència increïble.
2: Sí, sí. A mi el que m'ha passat és que la gala 1 va passar com molt lenta, perquè van ser més setmanes de preparació, de poder currar, i va ser gala 1, 2, 4, 5, 6, al final.
0: Més els càstigs, no? Que, clar, a més, tot el que veníeu de les 5 proves que m'heu dit abans que va haver de passar, que no... Sí. Sí, entrar a Eufòria no és, ei, que estem aquí. No, no. Hi ha molta cosa darrere.
3: Sí, sí. Passar per un càsting amb molta gent i al final molts nervis, uns dies, 3 dies que vam passar allò molt intensos a TV3, sobretot.
1: Moltes hores. Sí,
0: sí. Molt de fred?
4: Ja veus.
3: Sí? Vam passar molt fred, era hivern. Sí, era hivern.
1: Convocaven a les 7 del matí i estàvem tots amb un fred, a dir, mare meva.
0: En el teu cas sí que és veritat que havies dit que és la quarta vegada que et presentaves i que ara sí que entraves a Eufòria.
5: La tercera vegada, la tercera. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, total. Clar, jo tenia una mica més per la mà, sobretot les a Catalunya, perquè de les 3 vegades sí que les 3 havia passat, però sí, també era aquest nervi de, va, és la tercera, i jo per mi ja era l'última, i ja si no m'agafaven aquesta ja dic, ja. O sigui, jo ja passo, ja no em volen, no passa res.
0: No t'arriben a agafar i ens quedem sense Clara. No passa res. Bé, una de les coses que m'agrada del programa, no sé vosaltres com ho porteu, a mi m'agrada, perquè això de que estigueu en contacte amb la realitat, amb el que passa quan sortiu del programa, com ho porteu? Com ho heu portat vosaltres? Perquè, clar, no sé si us heu buscat molt a les xarxes, a veure què diuen, què no diuen, com ha anat aquesta actuació, quins edits han fet.
2: Sempre que ens hem buscat a les xarxes ha sigut un error. Bons, clar que sí, però sí, també hi ha comentaris dolents que al final pesen.
6: Que en realitat, sempre acaben pesant més els 2-3 comentaris negatius que tots els positius, perquè tots hem rebut molt suport i la gent ha estat al nostre costat. Vull dir que, però és veritat que som molt autoexigents i ens quedem amb allò que podem millorar, perquè sempre hi ha alguna cosa que et ressona, no? Dins dels comentaris negatius.
1: I crec que, no sé, està com veure comentaris negatius però arribar el diumenge a l'Espai Eufòria i estar com tots junts, també amb els coach i tot, ha sigut com, bueno, una manera també de portar-ho bé, saps? Perquè al final, dintre Eufòria rebres, rebies com tot el suport positiu, saps? I
0: us reforçava una mica, no? Entre vosaltres, sí, també.
1: Clar, que... Totalment. També el tema de, jo què sé, veus comentaris a vinc jo o algú superratllat perquè s'ha trobat tal comentari que dius, jolín, això m'ha tocat, i després veus que a l'Oliver li han dit qualsevol cosa també que dius, però què dius? O sigui, que és com super... que no és veritat, llavors et dona com oportunitat de tu de veure, vale, sí, òbviament a l'Oliver li han dit això, doncs el meu també és que no... O sigui, i es separa, t'ajuda a separar-ho també, al comparar... Les experiències de tots.
0: Jo una cosa que pensava al principi del programa, que aquest, per sort, doncs l'he viscut molt de prop amb vosaltres i a la tele i fent diverses coses, una de les coses que jo pensava era, realment tindran bon rotllo aquesta gent? Sí. A la gala 1 sí, però a la gala 10, quan ja t'estàs jugant quasi la final, realment, o quan hagi passat la final, seguiran tenint bon rotllo o serà... Jo vaig quedar no sé què i tu no sé quantos. I la veritat és que avui he flipat. O sigui, i el Sant Jordi també, o sigui que és molt guai.
5: Saps que al principi ens van dir, bueno, i ara a partir d'una gala ja començaran a haver-hi com... no mal rotllos, però pues, sortirà més la competitivitat i tal. Això abans de començar, que dius. Sí, sí, sí. Però crec que la nostra, almenys la nostra promoció, jo crec que no ens hem trobat aquest mal rotllo. Han fet molta pinya. De fet, crec que ja ho hem dit, però ens n'anem de casa rural a final d'aquest mes. Sí.
7: Hi ha un equilibri molt maco entre la competència, perquè no deixa de ser un concurs, però també l'admiració de veure el teu company. Vull dir, crec que és molt maco i veure cada actuació i quedar-te embobat en plan, fuà, tio, és que com ho peta, saps? Sí, sí. Crec que això també pues, forma part de la convivència, saps? Pots tenir un desacord, però els petits desacords que hi ha hagut no s'han fet tanta bola, ha sigut com, ei, tia, mira, és que això... Tu estàs segura? És que avui estic una mica així i potser m'ho prenc així, però perquè avui estic així. Sí, ok, clar. Amore.
8: Tots els èxits en català

0: En uns dies, un nou concert dels 40, en aquest cas a Barcelona, al Palau Robert, els 40 Clotilde Fest, amb el Mamaduixa i la que et posava ara mateix amb els teus besos, la Maria Jaume. Recorda que encara ets a temps de registrar-te al formulari que trobaràs al nostre web, als 40.cat, i en uns dies enviarem les invitacions per poder assistir el 18 de juny totalment gratuït als 40 Clotilde Fest amb la Maria Jaume i el Mamaduixa. I ara seguim amb més música aquí, a la primera i número 1, a Can 40.
1: Sergi Sánchez.

0: dies que vindran.
1: Si sonen els Catarres, vol dir que no repetiran una quarta setmana consecutiva com a Supercat. Hi ha relleu aquesta setmana, el número de la música en català als 40. I des d'avui, el que ocupa aquesta plaça, per primera vegada amb la seva nova cançó, tot i que es digui un altre cop, suposo que ja t'ho imagines, no? És el Miqui Núñez, que en res, en qüestió de minuts, el tindrem al costat dels Banda Neon, de l'Álvaro de Luna, de la Ruslana, la Kiara, el Max Navarro i molts més a la plaça de Catalunya de Cornellà de Llobregat, als 40 Pop Cornellà. Serà en qüestió de minuts, perquè comencem amb les actuacions a 8:15 de la tarda. Així que t'esperem a tu, a tu i a tu, si és que estàs venint encara, afanya't per no perdre't res dels 40 Pop Cornellà. I la setmana vinent ens tornem a escoltar aquí, a Can 40.
2: Els números 1 del pop en català.